0: Volem conèixer ara a continuació l'actualitat, el més destacable del municipi de Set Salines. Per aquest motiu ens acompanya el seu batle, en Guillem Mas. Batle, molt bon dia, benvingut.
1: Hola, molt bon dia i moltes gràcies per ser convidat.
0: Gràcies a vostè per atendre'ns. I bé, volem xerrar de diferents qüestions. La primera d'ella, un tema important, el tema de l'aigua i bueno, de les inversions que està duent a terme el consistori, no, Batle?
1: Sí, durant aquest darrer any haurem gastat més d'un milió d'euros en aigua, quasi un milió i mig, i estem a punt de treure licitació. És un projecte molt important d'aquesta legislatura que teníem marcat, és de pobles reguladors de Salines. Estan molt contents amb la feina feta i, sobretot, amb l'ajuda del govern de les Illes Balears i del Consell de Mallorca, que sense el seu suport seria impossible per l'Ajuntament petit com el de Set Salines.
0: Clar, és important i sempre ho remarcam aquí a la sintonia de Ràdio Balear quan xerram amb els diferents municipis aquest esforç, no? Aquestes inversions per el que és el tema de l'aigua, ja que ara mateix és un bé molt important i molt necessari, i ja que cuida-lo, no?, de totes les maneres possibles,
1: bé,
0: no?
1: És un bé escàs. Cada any anem molt lluny, els serveis a Mallorca, sobretot quan arriba la temporada de turisme fort, tots els serveis queden curts i un d'ells és l'aigua. Per tant, regular i mirar d'optimitzar aquest recurs és molt important, i gràcies al govern de les Illes Balears i al Consell de Mallorca, que han apostat fermament per això, els municipis poden fer aquestes inversions.
0: Estem ja a les portes de l'estiu, ja se noten les temperatures aquestes altes, suposo que allà a les Salines també ho notava i en ganes,
1: sí.
0: Batle.
1: Sí.
0: Com es presenta aquest estiu, Batle, per allà, per les Salines?
1: Bueno, jo crec que per les Salines i la Caloni se presenta molt bé. Jo crec que des de l'Ajuntament quasi ho tenim tot preparat per rebre tots els visitants i turistes, i també millorar la vida dels residents durant aquest estiu, per tal que aquest estiu sigui molt bo per tots els residents, però també per tots els comerços i per tots els nostres establiments, que sabem o tenim ben clar que durant aquests mesos és quan molta gent fa feina i ajuda en l'economia dels municipis, que és molt important.
0: A més, també posau en marxa ja aquest any el que serà l'escola d'estiu, no? Sobretot per les Salines i Colònia de Sant Jordi, destinat en els infants, perquè també ja els hi queda poquet, un mes pràcticament, o manco, per finalitzar el curs escolar, no?
1: Sí, bueno, jo primer de tot vull desitjar un bon final de curs. Ara venen aquest darrer mes, aquest darrer sprint final de curs, que tots els infants els hi vagi molt bé, tots els saliners i coloniers, tant els infants com els que van a l'Institut de Campos o altres instituts, i els que van a saliners i coloniers que van a diferents universitats d'Espanya. Des d'aquí, molt bon final de curs i desig que tot surti bé perquè puguin passar un bon estiu. I com bé deia, si la nostra escola d'estiu se posa en marxa a partir de ja final de juny, la setmana de juny la posem en marxa, per ajudar en la conciliació familiar. I durant tot l'estiu, fins la primera setmana de setembre, tindrem aquesta escola d'estiu oberta.
0: Doncs anarem coneguent més detalls a mesura que se vagi apropant aquest estiu. Batle de Ses Salines, Guillem Mas, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, i seguirem en contacte per conèixer més informacions dels municipis, si li sembla bé, d'acord?
1: Molt bé, moltes gràcies per ser convidada i quan vulgueu.
0: Fins una altra. Adéu, bon dia.
1: Gràcies, bon dia.
2: Ràdio Balears, la nostra ràdio.
0: Nos acompanyaran ara Roberto Carlos Rivera Yo solo quiero un millón de amigos.

0: Escúchanos en radiobalear.es.
1: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.
2: Les fires i festes de primavera de Manacor 2026 ja són aquí. Aquestes festes són el cor de la vida social del municipi abans de l'estiu, combinant la tradició, la cultura i el comerç. Fira de primavera, la gran fira. El punt àlgid és el cap de setmana del 31 de maig de 2026. És la fira tradicional amb exposicions d'artesania, maquinària agrícola, vehicles i productes locals que omple tot el centre de Manacor. La fira de primavera de Manacor 2026 es celebrarà el 31 de maig de 2026 de les 9 a les 20 hores al passeig d'Antoni Maura, Nacamel·la i altres zones del centre. L'esdeveniment ofereix mercats artesanals, productes locals, gastronomia i activitats per gaudir de l'ambient festiu de la ciutat. Ajuntament de Manacor.
3: ¿Cómo afrontan los grupos hoteleros la situación actual de incertidumbre en los mercados? ¿Qué estrategias de gestión hotelera aplican los principales grupos turísticos en Baleares? Diario de Mallorca y Prensa Ibérica organizan la tercera edición de las Jornadas Económicas y Empresariales de Activos en Baleares, el próximo 27 de mayo en Cantábrera. Inscríbete en clubdiariodemallorca.es. ¡Te esperamos!

0: El miracle no es va poder fer, el Mallorca és de segona i ja començam aquest temps de tertúlia amb els nostres analistes, saludant en primer lloc en Paco Gaita. Paco, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: També en Emilio de la Cámara, muy buenos días.
2: Buenos días.
0: En Miquel Barrera, molt bon dia, Miquel.
3: Ja, bon dia, bon dia, bueno, bon dia sense ser bon.
0: Dies. Però bueno, fa bon dia.
3: Sí,
0: fa
3: això sí, veritat.
0: Ha sortit el sol, per almenys, encara que pel Mallorca sigui un dia gris, també.
3: No ho sé, exactamente... No.
0: Segis, molt bon dia.
4: Bon dia, Jaco, bon dia a tots. Tenc dos missatges que vos llegiré de Narrasate i de Norteix que m'han passat.
0: Val, i jo també tinc un d'en Díaz.
4: No, és curtat. O sea,
0: sí, no,
4: curtat.
0: El meu també és...
4: Objetivo sí. Cumplido.
0: Sí. Sí.
4: O estamos en segunda.
0: I en Juan Ram, molt bon dia, Juan
5: Ram. Gran cumplido.
6: Bon dia,
0: a veure, tornem a tenir el micro teu, que... Què passa? A veure. A veure. A veure. Ja està. Vale. Vale.
7: És el jambo que...
5: És que no m'han parlat de jambo, no
4: empenyam... Com té un que fa enllet davant? La mullà no, com una magdalena.
0: No, claro, és una... Com que dues espuma...
5: No.
0: Com que dues espumes, hauràs pensat que era un malindro o una magdalena.
4: La mullà, el micro,
0: Bueno... Com dèiem, el Mallorca és de segona. El conseller delegat del Mallorca, Alfonso Díaz, ha comentat que baixar de categoria no és un desastre econòmic per al club, és un canvi. Sí. Hem passat per moltes dificultats,
4: mos
0: hem caigut i mos hem aixecat. Ho sent molt per als treballadors, farem feina amb molt d'empenyo per tornar. Descendir no és un desastre, és un canvi econòmic. Això ho va explicar. Després sí que va demanar,
5: senyor...
0: després sí que va demanar disculpes a l'afició i va afegir que les raons les analitzarem. Si descendeixes és que les coses no s'han fet bé, farem feina en pujar el més ràpid possible, va declarar.
5: Aquest senyor no és conscient que han dilapidat el gran trofeu del Mallorca, que és la primera divisió.
1: Exacte.
5: Aquest senyor és... És que
0: m'emprenyeu-vos, no hi ha cap problema.
1: Jo, el primer de tot que vull dir és, a part del desastre de la directiva, en els que estan tot d'acord, perquè és el principal culpable, és que tenir en compte també que la moneda en aquests darrers partits ha sortit sempre... creu. El que ho tenia millor, el que ho tenia millor, que era el Mallorca, va dilapidar un 0-2 en el minut de descuento, va empatar dos, va perdre dos punts en el minut de descuento. El penal que va fallar en Muriqui en el darrer moment, que era, és un gol, és el gol que m'ho hagués donat.
4: El punt
1: que m'ho faltava. Per tant, a part d'això, ja t'he dit que totes han caigut de creu, llavors ja podem donar totes les culpes que realment tenen, cuidado, perquè si s'haguessin pres les mesures que se deia sempre i que nosaltres havíem sempre dit que s'havien d'haver fet, s'hagués pogut salvar sense problemes. Pens, jo no sé si ho penseu, però... Claro, en el darrer moment, el canvi d'entrenador va arrencar molt bé i va haver després aquestes petites coses i bon dia tinc, a part, ja no vull parlar ja del desastre
7: Paco,
1: institucional amb en Dani,
7: Paco,
1: que això
7: Paco,
1: ja...
7: dos setmanes antes de terminar la Liga i una setmana antes de terminar la Liga dependíem de nosaltres mismos.
1: Claro, por eso te digo.
7: O sea, tercera jornada per terminar. Perdemos... ganan todos. Segunda, para terminar, perdemos, ganamos todos. La última, ya dependíamos de una carambola de cuatro. Señores, eso, así no se puede. Con un punto
1: claro,
7: lo hubiese gastado
1: claro.
7: Y después ganando que ir al Oviedo. Vale. Era la jugada.
2: Emilio.
7: Pues ni una cosa ni la otra.
2: De acuerdo, Emilio.
7: A segunda división, merecido. Y además mentalizado, además lo han mentalizado ellos al público. Realmente. Oye, hemos perdido, hemos hecho todo lo que hemos podido. No es verdad. Y ahí estamos, en el hoyo, y para subir del hoyo, ahí tiene el Zaragoza, ahí tiene el Málaga, ahí tiene el Coruña que se ha tirado 8 años para subir,
2: y el
7: Deportivo que se mete en 40.000 pesetas en su campo, señores. Es que no saben dónde ¿dónde se han metido ahora en ese hoyo tan grande?
4: Hombre, claro. Según Ortells, no pasa nada.
7: Según
1: Ortells, 42 es que puntos.
4: Jo me pensava que aquest sac de fruita punts. Era Moncloa, però també lo tenim per la llotja del PP. Del Mallorca.
7: Pues ahí,
1: dos otros.
7: Pues ahí donde tú dices con 42 puntos.
1: Claro, pero es que dos otros.
7: 42 puntos, nadie se creía que iba a bajar.
1: Pero es que dos otros. No, yo sí.
5: 42 puntos no ha salvado. No ha salvado. No, no. Ha bastado.
1: Sí. Un pod.
5: Ha sido una, la permanencia para mí la más cara que
7: de la historia de la historia de la segunda de la
1: primera. Con 42 puntos
7: nunca se ha bajado.
1: Nunca se ha bajado. Con 42 puntos en otra liga estaríamos por el medio.
7: Pero 42 puntos se ha bajado por ha sido el Mallorca que se la ha ganado.
1: Sí. Y porque los demás también han
5: ganado.
1: Y nosotros no. Ya está.
7: Han fallado.
0: Miquel.
7: No fuiste a la siguiente lluvia y ya está.
2: Yo, desde que Dani Rodríguez pasó lo que pasó con Dani.
1: Claro.
2: Ahí empezó el declive total. Además, Dani pidió perdón 3 o 4 veces. Cosa que el Arrasate no. Y los inteligentes de la directiva no se dieron cuenta de que Arrasate se reía de la dirección, de nosotros, del cuerpo técnico, perdón, del mallorquinismo y de todo. Y ahí empezó todo. Si se hubieran dado cuenta 4 jornadas antes de cambiar el intelectual este...
1: Sí, quizá
2: no estaríamos donde estamos, Emilio.
1: Yeah.
2: Lo siento.
0: Miquel, tu deies que tot va començar amb el tema d'en Dani Rodríguez, sí. Però no creus que ja venia d'abans, sobretot en la participació en la Supercopa Aràbia?
2: Sí, totalment. Però jo me refiero de que empezó todo el declive.
0: Sí, ja va ser caiguda en picatge.
2: Exactament. Además, y repito, Dani pidió perdón un par de veces. Tanto a la
1: afición,
2: exactamente, cosa que el señor este
4: exactamente,
2: y los intelectuales de la dirección no se dieron cuenta de esto, y ahí estamos.
4: Bueno,
2: y
4: ya está. Un por ahí, no por parts, en Paco sempre ho deia i tenia raó, més si arribarem tard i vàrem arribar tard. De Michelis, 5 partits guanyats, 3 empatats i 4 perduts. O sigui que tampoc no ha fet cap desastre. Vegem els números que tenien arrasat. Tema Dani Rodríguez. Jo som d'aquí, és que sempre vaig dir que havia que castigar-lo. Me pareixia impresentable, sí. Perquè quan ell demana perdó encara va empitjorar la cosa i tot això. Jo crec que venia la cosa cremada, efectivament, des d'Aràbia, i crec que s'acompanyant o la parella d'en Dani no l'ajudava massa en el bon club.
0: Estem més pendents pel que es deien a les xarxes socials que en el que realment era la competició.
4: Ara bé, una vegada a on esteia el club, aquí, bueno, primerament hi ha dos parts, i antes ho comentava en Emilio antes d'entrar. Els jugadors, diumenge passat o dissabte, plorant. Vergonya. Llàgrimes de cocodrilo. A on éreu? Era antes que teníeu que plorar, no després quan teniu deixat. I els capitans, el primer de tot nap, Don Prats, on Raillo, plorant. Eren els que tenien que plantar cara en Arrasate en el tema d'en Dani Rodríguez.
2: Sí, totalment.
4: Eren els primers.
2: Totalment.
4: I perquè posava 10 minutets cada dia va estar més callat que un mort. Més callat que un mort. I després, en Dani Arrasate, en Dani Rodríguez, no me pareix molt bé, sancionat 3, 4, 5 partits. I després el gafes i li diu, ja ara te cau una multa d'un 5% del seu sou, o el 10% del teu sou per el que has fet.
2: Però no
4: em van anar un vestuari. No em van anar un vestuari perquè tenia molt d'amics allà de dins,
1: claro.
4: I va rompre aquell vestuari. I després, Nortells. Ara mos ve a contar el que llegia en Jaco, que no és cap desastre, que no és un desastre econòmic. És un desastre econòmic.
0: Ha estat en Alfonso Díaz.
4: Alfonso Díaz.
7: El senyor t'ha confundido.
4: Era el de los palcos VIPs.
7: El senyor t'ha confundido totalment.
4: No és un desastre.
7: Ja
4: s'enterarà ell si és un desastre o és un desastre a l'hora que tinguis que cobrar els palcos VIPs, perquè no els pot cobrar com a primera divisió, perquè tu no pots oferir que tindràs el Real Madrid, l'Atlètic de Madrid, el Barcelona, el Sevilla, el Betis, el Bilbao, en el camp. Ara tindràs el Mata dels Cabrillos del Monte de Bajo, tindràs d'això, tal qual. Ni mos sé els equipos que juguen a segona B, ni els mos sé.
1: No, i a segona, perdona, i a segona, de més, juguen una sèrie de més... de més 8 o 9 equipos que han estat de primera, ben que dic que no és tan bo de fer ara.
4: És que, a més, hi ha una cosa. Tu, el primer any que caus a segona divisió, quan cobres de l'any anterior de la Liga, encara tens uns ingressos molt per damunt de la resta dels equipos. Però el segon any no, ja tens els dobbers i els ingressos d'hipermotion. 4 duros, eh? 4 euros. Si tu no baixes i puges immediatament, després és un peregrinatge terrible. I tu l'has dit,
1: perdona, es pujar immediatament, la vegada que va pujar immediatament, va ser perquè va conservar la columna vertebral de l'equip. Però en guany, qui és que quedarà aquí?
4: És el que has de fer, eh?
1: En Muriqui quedarà. No, quedarà en Samu, quedarà...
4: Jo, perdona, jo, l'únic que s'ha guanyat es poder demanar a Anderson si té una bona oferta és a Muriqui, que s'ho ha guanyat.
1: Muriqui, claro.
4: Me sap greu, claro. Però claro, d'aquest home li queden 2-3 anys de futbol i si qualcú li posa 15 milions damunt la taula...
7: Bendito hombre, sea.
4: Jo tampoc no li puc demanar que faci un esforç. La resta, aquí.
7: I a demà, que una particularitat.
1: Bueno, perdona, Muriqui, i per jo també en Samu Costa. En Samu...
4: Bueno, sí, Samu també. Samu també.
1: Ha deixat ses anys.
4: Perdona, els únic... El resta.
7: I con el que no
4: heu jugat per esta segona,
7: i con lo que no hicimos un buen cambio fue con

0: Nortéis, ¿no? Que també ha dit que no dimitirà.
1: Aquí, però,
0: no,
1: però aquí, no creo... aquí estamos, se té que però, fer
2: claro, un nom no cobrar,
1: a Europa. No... Se té que fer un nom a Europa. I, claro, quedar-se en el Mallorca, a ell no el poden acusar de que ha pujat a segona, i quedar-se en el Mallorca i fer una bona temporada i aconseguir pujar del Mallorca, sí, su... sí, li puges caché moltíssim.
0: Sí, però Michelli, claro, sí que ha estat una víctima de tota la gestió nefasta per part de la directiva.
1: Perdona, i tots els socis també han estat víctimes,
0: sí, sí,
1: que
0: no, tota l'afició, sí. Quan
3: jo ja vos dic, vaig veure el partit, no tenia cap esperança en rebenades, una quan va marcar el Getafe que dius, hòstia, aquest amb un gol, però res, 5 minuts. Ara bé, veus les imatges, vaig estar mirant el postpartit després per la televisió autonòmica, i la veritat, això passa a altres camps. Veies una parsimònia dels aficionats quan se va de ballar. A altres camps els encalcen.
1: Perquè ho sabia.
3: No, no, però sí, els encalcen, sí, els jugadors.
4: Claro, perquè ja estaven de ballats.
3: Els encalcen.
4: Aquests
3: jugadors, ja estan molt poquets, dius, els veus plorant, Abdon plorant, tio, que és un delantero, t'ha convertit en un delantero palomero, que t'han salvat els 3-4 gols que t'han... que va ficar com és de Coruña. Ja està, tio. El resta... què més poden dir? És que en Muriqui, si li arriba una, ell s'ha guanyat el dret a decidir. Si li ve una oferta...
4: I te vaig dir una cosa, eh?
3: Un moment.
4: Parlant d'en Muriqui.
3: Un moment, Paco, deixa'm-ho xerrar. En Muriqui, ojalà se pugui quedar.
4: No, hombre, no se quedarà.
3: No se quedarà. Però ben que dic, que s'ha guanyat el dret a decidir.
4: Ja. Yeah.
3: En Samu Costa va en el Mundial.
4: Ja. Yeah.
3: També té dret a decidir. Ara bé, la resta, com diuen Segis, que se quedin aquí un any a segona, o si no, serà la puta calla, yeah, tots. Yeah. Un darrere l'altre.
4: Bueno, d'en Muriqui, parlant d'en Muriqui, a Mallorca mai més tindrà un jugador com en Muriqui. I, a més, el que no puc entendre és com els equipos de primera divisió, començant pel Barcelona, que ha perdut Lewandowski, no agafen un Muriqui. Perquè un Muriqui no és només el gol que marca, eh?
5: L'edat,
4: és que, a més,
5: l'edat,
4: i què tiene que ver? Lewandowski tenia bastant...
5: Però Lewandowski era Lewandowski, que lo conocía todo el mundo.
3: Un Bayern de Múnich.
4: Però Muriqui ha marcat 23 goles, 24 goles.
5: I con una particularitat, de que ha sido...
4: I
5: creo que la primera...
4: un equip horroroso que ha bajado la segunda,
5: Creo que ha sido la segunda vez que un equipo con un jugador con 23 goles baja,
3: no,
5: de categoría.
3: El Atlético de Madrid con Hasselbank hizo pichichi de la liga y bajó.
1: Tres o cuatro casos.
3: Y luego tenemos, y después jugó dos, que dius, yo por ejemplo, va a haber un derden postpartit a Dazón, diciendo, no, que eso es una vergüenza, estoy muy afectado, tío, que te has passejado tanto esa temporada. Medusa en Cumbula, me lo vens aquí con un jugadorazo que procede de la Roma, ¿qué ha fet? Ha estat de vacaciones todo el año. El japonés, per pagar 4 duros, tiene contentos els patrocinadors japonesos.
5: A mi la decepción más grande del Mallorca ha sido el japonés. Una de las decepciones más grandes ha sido el
3: japonés. El dos negres que han duit en
1: el
3: Lumumba ha complit dentro de lo que...
4: Per jo ha complit, sí.
3: I després tot...
5: Del Congo, el congoleño.
3: No, d'Angola.
5: D'Angola, el angoleño.
3: En Kalumba, de bon surt? De quina tribu surt? No l'han vist jugar. Ara bé, los veteranos, Valiens, Raillos, Mafeo, que se'n volia anar a principi de temporada i ho ha intentat, ha jugat lesionat tota la temporada, que això també estava posant valor. En Mojica, que ha estat més irregular.
4: Sí. Molt irregular.
3: En Lato, sí, però no dir altres coses, feia més... jugava altres pistes, i nunca mejor dicho, en vez de cada diumenge, ai, és que està lesionado, ai, és que està lesionado. Tota aquesta gent, el que vulgui, se vulgui quedar, que se quedi. El que no, a la calle. Perquè ja està bé i després, per jo, los grandes... Ortiz, salien d'ahí como si nada, en Alfonsito Díaz. I en Colberg, el Mallorca no és una empresa. El Mallorca és un club. I ell suposa que és president.
1: És una empresa.
4: Cuidado, l'Amèrica va fletar inclús un d'això particular per venir aquí. Va entrar dins el vestuari i va treure l'entrenador.
5: Sí.
4: Que dir-ho, això.
6: Que no...
4: Confiar en el que passa, que confiar
6: exacte.
4: Això fins un cert.
6: Ojalà l'Amèrica hagués vengut...
4: Exacte.
6: El hagués tret 4

0: 15 minuts sobre la una del migdia. Obrim aquest temps de tertúlia. Segueixen altres en Segis i en Juanra, ara per tractar altres assumptes d'actualitat, que n'hi ha uns quants, Per abans d'entrar en matèria d'aquesta potent, vull, Segis, que mos facis un resum de lo que ha estat aquest darrer congrés del Partit Popular de Balears, on Amarga Proens ha estat reelegida com a secretària general del partit i
1: presidenta.
0: Bueno, si és que sempre confon lo de secretari.
1: Això és el PSOE, què fa, secretari vale. General.
0: Vas. Bé, però dins lo que és el
1: Sa jefa.
0: Doncs presidenta del Partit Popular de Balears i a més també per ser de nou candidata a la reelecció com a presidenta del govern de les Illes Balears, no, Segis?
1: Pues sí, dissabte va haver el congrés, allà en el Palau de Congressos, una gentada, la veritat que hi havia molta, molta de gent, moltíssima. Segur que la gent té ganes, la gent té recolza i la gent està il·lusionada amb una repetició de Amarga Proens, i per lo que se respirava i per lo que se deia amb unes ganes enormes de que hi hagi eleccions generals i treure ja d'una vegada per totes en aquesta banda de corruptes. Va estar molt bé, ja t'he dit que els congressos són el que són, o sigui, no, i sobretot quan només hi ha un candidat, pues, per aloar lo que has hecho bien i callar lo que no has hecho o lo que has hecho mal. Uh-huh. En aquest cas crec que és poc, però bueno, qualque cosa deu mal feta, indudablement és impossible governar sense tropitjar qualque calle. Va fer el típic, va fer l'informe de la secretària, de la Sandra
0: Fernández.
1: Després va haver la presentació de les dues ponències. Si algo tinc que dir, és que una d'elles, hombre, se va per jo, per me gusta, jo que som molt crític a vegades amb això, se va transformar un poc en una espècie de mitin quan no era aquesta la funció de la presentació de la ponència. Però la persona que la va presentar, pues, en un moment donat, jo crec que va voler jo fas puesto de Amarga Proens en aquell moment, i se dirigien al president nacional, a en Feijó, perquè te queremos així, perquè te queremos tal. Això no és un tema d'una ponència. La ponència és el que posa la ponència. No, això, però bueno, llevat això, gent que li agrada el seu minut de glòria. Mm. I després ja Amarga Proens va presentar les 22 persones que l'acompanyaran a la direcció, la situació del partit. Crec que no havia sorpresa, no va haver cap sorpresa. Segueix en la seva línia, molt municipalista, tenint representants de municipis de totes les illes, o diguéssim de comarques de totes les illes, més en Sagreres, que és el portaveu del partit, na Sandra Fernández repeteix com a secretària, i també està per part de vice, doncs Antoni Costa repeteix, però que és el vicepresident del govern, de passó.
0: Sí. I en Sebastià Sagreres, que també segueix.
1: Exacte. Jo crec que no havia sorpreses, no? Hi havia representant de Manacor, per exemple, de Cato Soler de Falanich, tota aquesta gent, doncs, no t'hi havia. I després ja va venir l'hora dels discursos, na Marga molt bé, va xerrar de la seva feina, de lo que havia fet, de lo que li quedava per fer i de lo que volia fer. Mm-hmm. També va posar sobre la taula temes tan importants com la vivenda, temes importants com la immigració, això, transferències, però sobretot això, i la prosperitat de les illes. Se centrava en la prosperitat de les illes, perquè en la prosperitat de les illes va ser prosperitat dels ciutadans de les illes, Balears, d'un color i de l'altre, tots. No afavoria a uns o a els altres.
0: Sí, diguéssim que va dir que ella governa per tots els ciutadans, no només per una banda.
1: Efectivament. I després ja va venir l'hora d'en Feijó, hi ha coses que, per no oblidar-me, per no oblidar-me, pues, poden fer ses pinzellades perquè ho tenc aquí. Com que la corrupció del PSOE és peor que la màfia, la màfia dejava al marge de la família i el sanchismo ni esto. És ben cert, fixeu-vos el que està passant avui, i després ja ho
0: comentàvem de Begoña,
1: però el que està passant en ses fies i en ses dones d'en Zapatero, i tal, o sea, pitjor que la màfia. Va dir que l'única agenda que tienen el gobierno és l'agenda de los tribunales, que en Zapatero detrás tenía el poder, el Consejo de Ministros y la Presidencia. Hay que ser sinvergüenzas y hay que tener un poco de respeto a la gente, porque ya más llevan años dando lecciones a todo el mundo. Va acusar Ana Francina Armengol de bloquejar lleis que sortien del Senat, bueno, i que, bueno, que en els mallorquins, en els menorquins, els vicencs i formenterencs, li s'ha sentat bé la presidència de Marga Proens. I els fets podem anar. Però això va ser un poc el resum. Se demanava, com demanava Moreno Bonilla, pues, que se votessin la responsabilitat i en de zona, perquè no és el mateix dependre d'un altre partit que poder governar.
0: Te volia comentar sobre
1: sol.
0: Aquest assumpte, si havia fet menció, perquè estem un any vista de les eleccions autonòmiques.
1: Sense dir-ho clarament, però sí
0: ara
1: que...
0: Ara ja entrem en precampanya total.
1: Ella el que va demanar era un Partit Popular, una majoria d'estabilitat, una majoria estable. No
0: i tranquil·litat.
1: Pots estar depenent de les veleïdades de qualcú que ara puc xerrar de llengua, no, però és que a tu no m'interessa, tu xerraré de pressupost i tal, o sigui, no pots anar així. I després va dir, pues, bueno, va xerrar, va tenir un record a la segona autoritat de l'estat, en Armengol, que mentre comprava les mascaretes ella prenia copes en el bar, que no ha ajudat en el més mínim res, que diu que és fresca i sumissa perquè en tot el tema de les mascaretes, si bé cert que en el Dama l'ha exonerada de cobrar comissions, però no l'ha exonerada del tema de que ella tractava amb en Coldo i amb aquests i tal, i xerraven de dues les mascaretes. Mascaretes que encara estan un magatzem allà esperant el tema de recurs.
0: Sí, perquè el que no s'exonera és que hi va haver aquesta compra de les mascaretes fake.
1: No tens cohecho, no t'has quedat amb un duro, home, però podia haver malversació. Però bueno, això és una altra cosa. Tampoc jo no ho demano que l'acusin de res, perquè crec que tot aquest tema judicial que ens està envoltant no ens fa gent de bé. Està restant una credibilitat absoluta en la classe política i està creant una falta de credibilitat a tot el món, a Espanya. Per tant, no és bo. Jo el que vol dir és que s'acabés ja aquest goteo sistemàtic que hi ha de corrupció. Però ja t'he dit, va ser un... bueno, va ser un detall molt Zapatero que ha sortit, en Feijóo, que ha sortit a tots els mitjans de comunicació, i ho llegeix textualment, que va dir, hay que estar podrido moralmente para leer el auto de Zapatero y salir y darle el apoyo. Referint-se a en Pedro Sánchez. Recordem la befa que han fet durant no sé quant d'anys, d'aquell ànimo en Bárcenas, sí. ser fuerte, la befa que han fet. Hombre, després d'un auto de 88 pàgines, després de lo que s'està filtrant, després de lo que està llegint cada dia,
0: n'hi ha més.
1: Que això ho llegim nosaltres, però en Sánchez ja fa molt de dies que ho té damunt la seva taula i ho ha vist, perquè va ser el primer que ho va veure de tots, estic seguríssim, sortir i dir-li que tiene todo mi apoyo i posar en dubte el treball i sonredes dels cossos i forces de seguretat de l'estat i dels jutges, m'apareix absolutament ja no immoral, ja m'apareix de vergonya autèntica. de podre d'ombre. Està prodit, i està prodit de per tot. Està prodit de per tot. I si quan deien que va arribar a Moncloa, va canviar aquest matalàs, jo crec que el que haurà que fer quan se'n vagi de Moncloa és primer encalar les parets, que antigament s'encalaven per desinfectar, i després ja tornar a... Però ara que desinfectar Moncloa, perquè se podre d'ombra, se brutó, que hi ha allà de dins, està oberta, ja crec que supera qualsevol cas de corrupció de qualsevol país democràtic que coneixem. No xer de Xina, no xer de Cuba, no xer de Venezuela, no xer d'en Petro, no xer d'aquests, xer de democràcies consolidades i presumptament honrades i honestes. Que te pot sortir una poma prodida, claro que te pot sortir una poma prodida, i dues, però tantes, perquè quan qualcú va dir que me gusta la fruta i qualcú després va dir que això era un sac de fruites, és que no n'hi ha ni una que no estigui prodida dins aquest sac de fruites. No hi ha ni una que no estigui prodida. A mi salveu-me una menys jo que passos, perquè jo encara no he trobat ni una, totes. Hasta en Bambi, que tothom se pensava que aquest era el paradigma de l'honradez. Hasta aquest, hasta la seva dona, que ha liquidat una hipoteca de 500.000 euros en un any. O les seves fries, que per maquetar un informe cobraven 250.000 euros.
0: Més. Ara se sap que eren 700.000 euros.
1: Però dos informes, o de millor, dos o tres.
0: Per dues fues.
2: Aquestes nines en la que apareixia en la imatge que quan estava vestida de boticàs, que apareixien coses rares i...
1: No, però...
2: I que apareixia, mon pare diu... Que,
1: no, però un pare, que és un poca vergonya...
0: I a més cobrar feines que no s'han fet, això és...
1: No pots ficar els teus fills amb ells, això és de primer, de lladre, és de primer, de poca vergonya, és primer, de corrupte, no ficar la teva família enmig... Doncs pues aquests no tenen cap escrúpol. I la notícia que llegia de avui, que també està sortint, de Begoña, que utilitzava una conta conjunta.
0: Precisament, hi ha diverses notícies que, per una banda, que Saúco ha desmentit a Begoña Gómez, a la seva empresa sí va tenir activitat comercial i el software de la càtedra es va posar en marxa després de contratacions que van estar amanyades en fons de la Complutense. La Guàrdia Civil ha entregat un informe al jutge Peinado en el que apunta a que va ser l'apertura de la investigació penal sobre la dona d'en Pedro Sánchez, el que va provocar que la societat deixara de fer negoci. Han constatat que ni la marca ni el domini web van ser inscrits a nom de la institució universitària, encara que la eina havia estat pagada majoritàriament amb doblers procedents de patrocinadors privats que una vegada ingressat a les arques de la universitat va adquirir la condició legal de fons públics. Això per una banda, i després hi ha també el que comentava sobre aquesta compte, aquests ingressos que compartien amb el president de... Tot suposadament, no?
1: És que avui llegeixes els titulars. I mira, d'objectiu. La UCO apunta que en la cátedra de Begoña Gómez amañó y falseó contratos públicos. La Guardia Civil señala la verdad, simuló contratos. Bien. La esposa de Pedro Sánchez hizo negocios con la empresa vinculada a la cátedra hasta su imputación. Begoña Gómez usó una cuenta corriente que comparte con Sánchez para registrar la marca comercial. Después, China compensó a Zapatero con cupos de petróleo por ayudar a implantar el 5G de Huawei. Zapatero se citó con la cúpula del Partido Comunista Chino en plena trama del petróleo. Però això són titulars d'avui, però és que te'n vas més enfora. Te'n vas al país. Perquè et xerrat d'objectiu.
0: Sí.
1: I a lo millor no és objectiu, però és país. Te posa ara. La UCO no encuentra movimientos sospechosos en las cuentas de Begoña Gómez. Informa que concuerda con las actividades profesionales. Pero
2: el
1: claro,
2: país.
1: Pero son, no, que no encuentra.
2: No, me no refresco, ho digui, pero, el país. Sí. Això és lo significatiu.
1: Pero claro.
2: El país, que és un diari que sempre s'ha... no era sospitós.
1: El juez apunta a dos venezolanos vinculados al petróleo que pagaron un millón a empresas cercanas a Zapatero. Las cuentas del expresidente, 2,6 millones en 5 años, en 174 transferencias en la empresa de la trama. El caso se acude el negocio tal. O sea, ells mateixos, els seus mateixos. Jo, què vol que vos digui?
0: I ha que afegir el que comentaven abans, l'única prova escrita a anàlisis relevant d'aquesta empresa,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: ni tenia treballadors
1: ni res,
0: per pagar 730.000 euros a la família Zapatero, informes de dos pàgines sobre intel·ligència artificial o se desinfla el efecto Feijo.
1: Efectivament. I després, perdona, Puente adjudicó 5,5 sí, millones a una constructora china vinculada a Zapatero para el Barranco del Pollo. Ya, Transportes pagó en el 2024 un sobrecoste de 2 millones a otra constructora china ligada al expresidente por unas obras. Y encara en aquestes hores no ha convocat eleccions. O no s'assumeix a una moció de confiança. A mi que m'ho expliquin.
0: No,
1: per... I cada dia tenim que llegir coses d'aquestes. Ja m'apareix. Ja
0: però bueno, dijous... però són com, el que diu ell, són pseudomedios com El País.
1: Hombre, pero el país es un pseudo, bueno, pseudomedio.
0: Ara veu ser un pseudomedio.
1: Sí, hombre, perquè que no gurlian aquest ha tret en Àngel Borsaló, sí, de la Doixana, és a dir, que ella digui que s'ha anat ella. Però aquest dijous comença el judici del seu germà? Aquest dijous? Jo què voleu que vos digui? La seva mà dreta, el seu número 2, està a la presó a Calà Meco, amb espera de sentència, juntament con el Aizcolari, ejemplo del socialisme en el País Vasco, bla, bla, bla, bla, com el va presentar en el seu moment, en Coldo. En Santos està pendent, de lo que està pendent, en Santos Cerdà, Neleire Díaz, la seva fontanera, que per cert, ara demana que no tiene para subsistir perquè le han deixat bloquear les cuentas i tal, però no tiene para subsistir i té 4 pisos en el seu nom. Bueno, Neleire Díaz, processada. La seva dona, imputada, i espera ja de que se marque el juicio conjurado popular. El seu germà, dijous, comença, dona, en Zapatero, el seu alter ego, imputat.
0: I dia 2 de juny,
1: té que declarar davant el jutge i probablement, per tot el que se va filtrant, sortirà d'allà amb mesures cautelars, jo crec, però a part d'això, amb imputacions de sa dona i sa germana, de ses filles.
0: Sí, que per cert, una de les acusacions ha demanat en el jutge del cas Plus Ultra que imputi a sa dona i a ses filles en Zapatero.
2: I el jutge, una pregunta, i el jutge li podria demanar que sorti, podria dir, no, usted salga enxironado bajo fianza?
1: Jo crec que no, però que almenys...
2: Perquè
1: que,
2: si imatge, aquí ja sí que...
1: No, jo crec que no, perquè és una mesura massa forta. Per lo que se llegeix a l'auto, per la documentació que se té, les proves que se tenen, massa forta. Ara, una retirada de passaport, sí. Una retirada de passaport, sí, que
0: per
1: és possible
0: de,
1: que
0: de,
1: se li tregui, que se li llevi una de sona, sí, i que se cridi a ses filles i a sa dona com imputades més endavant, pues, també.
2: Jo...
1: Però tot això és de Moncloa.
2: És de Moncloa.
1: És de Moncloa. Com a president.
2: És de Moncloa. És de Moncloa. No? Hauria de demanar... No demanar, no. Convocar eleccions. I, òbviament... Sometre-se també a una moció de confiança.
1: Almenys...
2: El manco intentador.
1: Almenys...
2: Donar explicacions.
1: Almenys sometre-se a una moció de confiança.
2: No només a la ciutadania. En els militants.
1: Bueno, sí, però els militants sou els militants i esteu allà perquè voleu.
2: I en els militants.
1: Esteu allà perquè voleu. Els ciutadans, els tenim que comptar, vulguem o no vulguem.
2: Exacte.
1: Vosaltres el manteniu perquè voleu.
2: I perquè mires en el banquillo i no tens ningú.
1: I
0: en els votants del PSOE, que no són militants, i que han depositat la seva confiança
1: també,
0: amb el Pedro Sánchez.
1: Però jo, per exemple,
0: i que més d'un s'està duent un xasco que ni...
1: Jo, a Poll i tal, a la Marga Provenç. Molt bé. El dia que no ho faci bé, jo llevaré el meu recolzament. Per tant, no és aquest el problema. El problema són els que ens hem de tragar. Aquesta corrupció sistemàtica dins aquest govern. Perquè fins ara han sortit Navalós. No sabem l'alcance després de transports d'en Puente, si pot haver alguna cosa, no podria haver alguna cosa de Puente. Tal. Se diu que cada dia està més a prop ja s'informa que surti s'informa de Torres
0: de Canàries.
1: Sí. Ja està. Però no sé què és el problema, perquè ja són que és gros, però és que per això que el d'en Zapatero poden anar darrere 4 o 5 ministres o 6 ministres. Perquè, claro,
2: i no sé si heu vist
1: no només això, però està de Montero, està en Escrivà, claro, estan tots.
2: L'Escrivà, que és el governador, van d'Espanya.
1: Claro, però era el ministre que va fer un certificat que plus ultra no tenia deutes.
2: I també a una notícia, l'Associació de Fiscales lleva a Estrasburgo el aval del Tribunal Constitucional de Nombramientos de la Fiscalía. Com per exemple, el Tribunal Constitucional corrige al Supremo i ampara un fiscal propuesto por Dolores Delgado, cuyo nombramiento fue anulado hasta en dos ocasiones, no Dolores Delgado. Sí. Aquí també, la ministra, crec que amb en Pedro.
1: Però aquesta...
2: I el separaia o la seva dona d'en...
1: D'en Garzón.
2: El gran juez estrella.
1: Però això és una prega dins la judicatura i dins la zona. És una altra forma de corrupció. És una altra forma de corrupció. Però aquesta de corrupció econòmica sistemàtica dins aquest...
2: Un dels més de tots.
1: Dins aquest govern. Home, per molt menys se li va presentar una moció de censura a en Rajoy, per moltíssim menys.
0: I encara ho volen equiparar o fins i tot fer més gros la trama de la Gürtel.
1: Efectivament. Ojo, que després passa una cosa. També ha sortit una informació que m'apareix que avui o demà ja declaren en el cas Kitchen el ministre i el director general, i per això que totes les proves estan demostrant que no tenien cap implicació durant el judici. Ja seria bona que sortissin... Bueno, no, perquè serien que els jueces són unes fatxes, són unes fatxes i tal, perquè el que tenim aquí a Espanya...
0: Fins ara no ho són, en aquest cas...
1: Sí, però ho seran si no fan el que ells volen. Ja, és que m'ha arribat un punt que vaig llegir que en Rajoy se plantejava el tema de sondejar una moció de censura dins el Senat. Ja presentarà, m'apareix que és per aquesta, no sé si és per demà o passat demà, una proposta per veure com respiren els grups com a PNV i com a Junts, com respiren d'apoyar una moció de censura. No xerren una moció de censura, però almenys si censuren en aquell. Jo crec que no... Hi ha molta de gent que està demanant que se presenti la moció de censura. Jo crec que és un error. Crec que en molts casos és una maniobra... Jo crec que molta gent que ho està dient és una maniobra orquestada pel mateix... Bé, molta gent, m'ha referit de pas... i tertulianos i gent dels mitjans de comunicació, redactors importants dels mitjans de comunicació, que volen que la presenti perquè diu que encara que la perdi això se reforçaria la imatge d'en Feijó. Jo no crec que sí. Si tu presentes una moció de censura i saps que la perdràs, tu saps que l'explicació d'en Sánchez no s'irà a explicar lo d'en Zapatero.
0: No, dirà, diu...
1: La ultradereixa i l'ultradereixa. I serà un atac cap al PP perquè necessita el recolzament de vots. I serà un atac constant. Ell no donarà cap explicació, però això sí, els números, numerosos canten, en el PP li falten quatre vots, però ni el PNV ni Junts s'atreviran a donar-li
0: que estiguen,
1: a pesar que el PNV diu que sí, però, que si que sí, però no.
0: Que si és responsable seguir més enllà de 2026, li ha dit en Sánchez.
1: Claro. Sí, sí,
0: que convoqui eleccions, diu.
1: Però a qualque moment diu, escolti, jo vull votar, perquè no ha de ser, en aquest cas, i crec que fa molt bé, no és en Feijó els que té que cridar a PNV ni a Junts, eh? Si ells estan tan oiats, estan
0: emocionats, que siguin ells
1: que, siguin ells que cridin.
0: Us apoyam, si presentau
1: En Feijó no se'n té que anar a Waterloo a negociar una moció de censura. El PP ha de tenir bastanta més dignitat que això, i no se té que anar. Perquè en el moment que se'n vagi, i jo dic que jo aquí públicament, en el moment que hi vagi a demanar-li el recolzament per una moció de censura, jo llevaré el meu vot en el PP. Alliberaré el meu vot en el paper. Ho dic així de clar, perquè és una cosa que la tinc claríssima. No té que ser ell qui hi vagi. Que és en Puigdemont, el que va a cercar en el paper, va a cercar en el paper, no. El que diu públicament, jo recolzaré una moció de censura si la presenten i tal, igual. Bueno, això és una altra història. Però jo no vull una foto d'en Tellado o de... o d'en Teixó, o d'en Feijó, o des que sigui, o d'en Cuca, segut a una taula amb en Feijó.
0: Amb en Puigdemont.
1: No, no la vull. Acceptaria una SOPNV, però allò, amb un fugat de la justícia, no, mai. No l'acceptaria. I crec que això mateix és el que passa al PP en aquest moment. No és el que li agradaria anar a Abascal. A Abascal li agradaria aquesta foto. Que de somia aquesta foto, perquè ja tindria arguments per dir-li, per dir que el PP és més que el PSOE, que el mismo PSOE, ja tindria el seu discurs, i és el que cerca, eh? Si ell vol que se'n vagi a xerrar i anar a Basca, amb en Puigdemont a Bascal, però el PP no ho té que fer.
0: Fem una aturada en el camí i seguim xerrant de més coses, en aquest cas la feixina, que
1: hombre, sí.
0: van deixar de guapa, eh? En xerrar mare.
3: Radio
4: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.

0: Continuem en aquest temps de tertúlia, la protesta davant el monument de la feixina convocada per Núcleo Nacional va ser un fracàs en 18 ultres, molt d'ells emmascarats, amb una concentració en el que van acudir més periodistes que manifestants. El monument havia estat vandalitzat per una pintada amb element principal i s'aigua de la font doncs, tenyida de vermell. Cort, l'Ajuntament de Palma va enviar un comunicat en el que condemna aquesta acció, demana depurar responsabilitats i garantitza que tornarà el monolit en el seu aspecte original, en el plaç més breu possible. Suposo que heu vist les imatges, no?, de com sí. Ha quedat el monolit de la feixina, sí. No?
1: Bueno, l'aigua se va tenir de vermell. Quan se va tenir de vermell de la sang de mariners mallorquins,
2: del barri de Santa
1: quan
2: Catalina.
1: El va torpedejar un barco republicà. I els va matar. Eren soldats, eren mariners que estaven allà, que estaven en aquest barco perquè si haguessin nascut a una altra província potser haguessin estat a un altre barco, no se van presentar voluntaris ni en el bando, uns diuen golpistes, altres nacionals, en el bando que vulguis, en el bando blau, per no ofendre sensibilitats. Però, clar, molts d'ells depenien del lloc on havies nascut. I, clar, els que eren aquí, pues, els van embarcar en aquest barco. Si haguessin nascut, pues, a la millor Catalunya, pues, haguessin estat un barco republicà. En poques paraules, jo no ent si el Balears va participar en un bombardeig a un altre lloc i tal i qual de les republicanes. El va esfonsar un torpedo. Republicans matant a mallorquins, majoritàriament mallorquins, molt d'ells de la zona propera en aquella zona que tenia molta arrel mariner, Jonca i aquesta zona.
0: Santa Catalina, sí.
1: Per tant, està bé que el tenyesquin s'aigua de color vermell, perquè vull pensar que era un homenatge a tots aquests morts, assassinats per un torpedo republicà o del bando republicà que anaven en el crucero Baleares. Més que això, és que no mereixen ni paraules aquests energúmenos. No li trot sentit, no li trot sentit a la manifestació anterior, però, o sigui, la que originava, de l'ultradreta que originava, o no, de no sé què era, no sé què s'autodenominaven.
0: Sí. Concretament, ara t'ho dic. Núcleo Nacional.
1: Núcleo
0: Nacional. 18 persones.
1: No li dono la mínima importància, ni i crec que no representen ni ell mateix, no se representen, però tampoc lo d'aquesta gent. I, a més, aquesta gent és curiós. És curiós. Amb el Jurado i tots aquests al frente, no? És curiós. Llavors, estaven crítics i molestos en delegació de govern perquè no els havia autoritzat la seva manifestació. I llavors se van anar a manifestar davant el consolat de l'Omar.

0: no se van manifestar davant delegació de govern. Se van davant delegació, davant el consolat alemany, davant la presidència de la comunitat autònoma, que tindrà que veure.
1: Governada pel PP.
0: Claro, vestant la delegació de govern.
1: Que estàs costat.
0: Governat pel Partit Socialista i la panda aquesta de Calameco. Bueno, pues no se va a dir. Aquí ja te demostra el tarannà, aquí ja te demostra qui són, de què viuen, a què aspiren i com actuen aquesta gent.
1: El tarannà o... I jo,
0: el talante.
1: Fins i tot arribar... I la ignorància. Perquè potser que és fins i tot actuen per indicacions.
0: El senyor Jurado no és ignorante de nada de lo que hace. No és ignorante, no. Ho tenien claríssim a lo que anaven, per què anaven i lo que feien. I després, pues ja te dic, i lo de vandalitzar el monument, pues, hombre, és molt típic dels ultras. Aquestes coses són molt típiques dels ultras. També vandalitzen el Toro de Osborne per la carretera. És molt típic de tots els ultras, d'un color i de l'altre, perquè al final és el mateix. Ultras. I tots els ultras són perillosos. Tots els ultras són perillosos. Ara ha estat aquesta, sí. Els altres no van fer res perquè eren de 8, també. Que han de fer de 8. I devia haver 15 que no sabien a què anaven.
1: És això el que m'ha referit.
0: I els altres, sí, però no. Els 200 que se van juntar.
1: No, aquests sí. Que sabien perfectament...
0: De Jurado i tot. Aquests sí que sabien on anaven.
1: Aquests eren els organitzadors, no?
0: Exacte. Aquests sí que sabien on anaven, aquests 200, eh? Aquests que se manifesten davant el consolat de la mà, allò de manifestar-se davant la delegació de govern, aquests sí que saben on van. Aquests que han pintat de vermell i han tirat d'això de vermell, aquests sí que saben de què van. Eh? Aquests sí que... Bueno, espero que se pugui trobar responsables d'això i com deia aquell, que les caiga el pelo.
2: Jo vol només comentar una cosa, bueno, diverses. Parlem d'un espai com és el monòlit de la feixina, que jo sempre ho he dit, no fa mal allà de mig a l'esplanada precisament de la feixina. Trob que no fa, és a dir, no fa mal, és un lloc, està enmig d'una plaça o un parque, o un parc, o una zona verda. Naina Calvo en aquest moment ja va llevar tota la simbologia franquista i el que passa és que arrel de l'arribada en Espó d'aquest senador que tenim que va ser Bala de Palma, que mirava molt, li agradava mirar, guardar les gallines i mirar les lavadores quan donaven voltes, pues ahí està. Se va empecinar en sos complot dels podemitas i dels independentistes a voler esbocar un monument que forma part del patrimoni, que commemora a les víctimes també de l'esforçament d'aquest barco, i que en aquest barco hi anaven molt de mallorquins. Hi anaven mallorquins i també menorquins que estaven allà en aquest barco, que eren militars no, mariners, com aquell que diu que els havien, que feien els servicis, i no. Lo qual personalment dona molt que... No, qual dona molt que pensar i pens, i tal vegada sigui una... Trob que s'ha... I l'altre, no m'agrada ni la manifestació d'uns, que no sé què feien allà, els de núcleo duro aquests, i els altres, que es toquen nassos. I quan diu, com bé deien Segis, els extrems no duen a res. I aquí aquests, i aquesta gent trob que no pintaven res. Allà. He dit el que tenia que dir.
1: Doncs veurem si després tornem a veure el monolit de la feixina tal i com era abans d'aquesta vandalització, aquest atemptat, cap a un monument que hi ha que recordar que és catalogat.
0: Vull dir que... Però això és igual. Però ells només respecten el seu. I encara, i així tot, a vegades ni això, yeah, sí. Només respecten el seu, els altres no. Tota la resta és feixisme. Recordant que el que fan ells és feixisme pur i dur. Això és feixisme pur i dur.
1: Així és. Més coses, mos queden 5 minutets. Bueno, avui ha estat el primer dia del debat de l'estat de la ciutat de Palma. No hi has estat, Sergi, no, escoltar el Batle?
0: No.
1: Perquè el Batle ha anunciat la creació...
0: Tenc un límit, d'actes.
1: Doncs el Batle ha anunciat la creació de l'àrea metropolitana de Palma, que inclueix Calvià, Llucmajor i Marratxí. Ha arrencat amb aquest anunci aquest dilluns amb el seu discurs en el debat de l'estat de la ciutat. També ha dit que la policia local patrullarà dins dels autobusos de la MT, ha remès contra el procés de regularització impulsat per en Pedro Sánchez. Vox diu estar decepcionat amb l'aliança de Jaime Martínez i el PSOE ha declarat Palma és la ciutat més cara per viure.
0: Bueno, sí.
1: Entra dins la mateixa dinàmica tots aquests discursos d'altres debats.
0: A mi, a un debat de la ciutat, a mi, aquests arguments de vots surten allà i se queixin perquè el PP no ha canviat el palma.cat per el palma.es, m'apareix d'un infantilisme, d'una pobresa intel·lectual brutal. O sigui, escolta, a Palma tenim problemes bastant més grossos. Bastant més grossos. Com la neteja, com la seguretat, o sigui, com per entrar... És que no. I aquí te demostra el discurs quin és el de vots, el pobre. O sigui, i sempre, pues, si no treuen la bandera, treuen la llengua i hi ha, bueno, els immigrants. M'apareix una molt bona mesura, veurem si serà veres que se farà, perquè crec que ja era hora l'àrea metropolitana. Avui en dia ja no distingueixes, un forani, oi? No distingueix a on comença Calvià, a on acaba Calvià, Palma, a on acaba Palma, a on comença Calvià, a on acaba Palma, a on comença Llucmajor, a on acaba Palma i comença Marratxí. Per tant, crec que és important tenir l'àrea metropolitana. Això és una cosa que existeix per tot. Vull recordar que, per exemple, la ciutat de Mèxic, Distrito Federal, no sé si reuneix 36 municipis, una cosa d'aquesta. L'àrea metropolitana, és brutal. És brutal. Però m'apareix una gran zona. Després ha dit que la policia local patrullarà dintre dels autobusos de l'AMT. Fantàstic. Però també podria patrullar un poc a patrullar la ciutat. Perquè, claro, si només la veus a ser puestos. També la veus a ser puestos. El que és el casco. Diguéssim, de vingudes cap a de dins, més o manco. De vingudes cap a de fora segur que no paguem els imposts i no veus...
1: Plaça Espanya, estacions, plaça Major alternant...
0: La plaça de Cor, Born, Santa Eulàlia... Plaça de Reina, totes aquestes coses, Sort de Rei, però és que aquestes cases sí, eh?
2: Sí que ho posturen per allà, però per altres puestos...
0: Però no, avingudes cap a de fora, no.
2: No existimos.
0: No. Després, pues hombre, no ho sé, no he llegit cap notícia, eh? No, jo ho he llegit, jo estic mirant per damunt ara, no ha xerrat de neteja. I crec que és important xerrar de neteja. Palma s'ha tornat una ciutat bruta. Bruta, els 8 anys de pacte d'aquests de Nila i Noguera varen instal·lar la Brutó a Palma, la Brutó,
2: ja hi sigue.
0: I no s'ha resolt. I no ho veig penjar. No sé si ha xerrat o no ha xerrat, tinc que dir la veritat, perquè els titulars destaquen molt el tema de
1: l'àrea
0: metropolitana destaquen sobretot i tampoc no té més informació, però crec que sí que és important no xerrar sinó actuar en els temes de neteja,
1: com deies l'Emma d'Anna Marga, però no és només dir-ho sinó fer-ho.
0: Efectivament, pues crec que a Palma, per desgràcia, se diu però no se posen manos a l'obra. Crec que aquesta és la gran diferència de Marga Proens. Aquesta és notable, una diferència notable.
1: Doncs ho tenim que deixar aquí, Segis. Com sempre, moltíssimes gràcies. T'esperem el proper dia, que segurament que hi haurà molt de molt de matèria.
0: Inici de judici dijous. Inici de judici de germana, l'hermanísimo.
1: A veure què diu. Abans ja sap exactament on viu i on tenia sa oficina.
0: Igual no troba el jutjat, igual no sap on ha d'anar.
1: A Google Maps.
0: No sabia on tenia el despatx.
1: Sergi, l'ho dit, gràcies. Juan, t'escoltant d'aquí uns instants amb esports i a vostès demà a partir de les 11 amb un nou matinal a Ràdio Balear. Ara notícies.

han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi 1856 de Macià Batlle. Escúchanos en radiobalear.es.

0: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi 1856 de Macià Batlle.
1: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.